terra inundada pel sol, va venir la vida i la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renaixer. Vingui un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarangers, vingui el que ensenya Vicent Martí. La terra sagrada i sagrada sos fruits, vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canys, pot ser empantallat les nostres ales, proseguint en peus a l'ombra dels arbres, una llum d'argamassa, l'argila rosa, la pedra seca, la font secreta, vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. De la pena i també de la festa, les portes obertes sopar a la fresca, un raig d'olissal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens ensenya cada estiu el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa, vinc del misteri que amaga la moma, jupetinges, patenyes, pandangos, illotes, vinc de malamenyes, vinc de l'udallelo, tabac de l'albada, el cor del botifarra, això flama, això caigua, l'element sempre en guerra, l'arma i escut de la nostra terra, vinc de la xingueta, la mà del carrer, la flor de la parra i del taronger.